0: hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Alcoy, Cadena SER.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 34 grados centígrados.
3: Nota necrológica.
4: Ha fallecido a la edad de 75 años don Juan Senabre Gironés, antiguo trabajador de la CAM y del Bingo Círculo. Los oficios de misa corpore insepulto tendrán lugar este miércoles día 22 a las 11 horas en la capilla del Tanatorio Servisa, zona norte.
3: Descanse en paz.
1: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
5: Muy buen día, ¿cómo están? Como siempre, una alegría saludarlos en aquest punt de partida del nuestro programa d'aquest dimarts, 21 de juliol de 2026. Queden dos jornades perquè la música siga la protagonista en los 40 Summer Life así Alcoy, així que en els minuts que van fins a la una del migdia van a conèixer més detalls sobre aquest esdeveniment que en aquest 2026 arriba a la cinquena edició ací a la capital de l'Alcoià. Ja són 5 anys que artistes que sonen amb força en los 40 i a l'oportunitat de veure'ls ací a la nostra ciutat i gratuïtament. El proper dijous, a partir de les 9 de la nit a la plaça de l'Arrac, ahir estaran els cantants i les cantants interpretant els seus temes. Però com els dic, en aquesta avançada avui van a escoltar en aquesta entrevista especial que anem a emetre des del Cerc Hotel Alcoy amb el nostre company Ismael Mayor i més convidades i convidats. Els contaran els detalls d'aquest esdeveniment que en 48 hores estarà ací a Alcoy. A la una del migdia ja coneixen seran els serveis informatius de la cadena SER els que els contaran l'última hora, l'actualitat informativa, i després estarà de nou Ismael Mayor amb SER Deportivos. I obrirem també minuts per al Zoco Radiofónico, l'espai de Radio Alcoy que posa a l'abast de vostès, dels oients, perquè puguen indicar aquests missatges de compra o de venda. Poden fer en directe, també emetrem els missatges que han estat enregistrats en el contestador de Radio Alcoy. I per acabar, avui tindrem tertúlia de medi ambient amb el nostre company Paco Gulló i els seus convidats. I així arribarem fins a les 2 del migdia. Gràcies per estar a l'altra part de la ràdio, per escoltar-nos a través del 1485 de la onda mitja, 100.8 de la freqüència modulada o, si opten, per la ràdio online. Per a totes i per a tots, benvingudes i benvinguts a Hoy por hoy Alcoy.

0: ¿Servitaxi? ¿Servitaxi? ¡Servitaxi! Haga memoria. 965-52-37-37. Conexión rápida y segura con aeropuerto y AVE. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado, vive la noche con Servitaxi. 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
1: Servitaxi, el 37-37.
2: Y ahora, descárgate la aplicación en tu móvil e-taxi y descubrirás una nueva forma de que vayamos a buscarte. Pensando en cambiar de coche, en Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados, reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com.
3: Hoy seguimos conociendo más detalles de los 40 Summer Life, pero hoy lo vamos a hacer en un programa especial desde el Hotel Serco del Ciudad de Alcoy, aquí en la calle Colón número 1, que nos gusta venir, nos gusta disfrutar de este espacio y nos encanta hablar hoy con todos los invitados en un programa que afortunadamente se está haciendo tradicional a casi ahora, hoy 48 horas prácticamente, del evento de los 40 Summer Life. Voy a presentaros a todos los invitados en primer lugar. Tenemos Celia Úbeda, directora junta de Radio Alcoy. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Nuestra jefa de publicidad, de Rosa Jornet, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes a todos.
3: Tenemos al concejal de Juventud, Carles San Salvador, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas tardes.
3: También a Paco Martínez, técnico del Ayuntamiento, ¿qué tal? Muy buenas, Paco.
7: Muy buenas, buenas tardes.
3: Y hoy también, y ahora sabréis por qué, Paco Agullo, muy buenas tardes.
6: Ahora os lo expliquen, ¿qué tal, Isma?
3: Porque está aquí también Rafa Hernández, presidente de la Asociación Coratge. ¿Qué tal, Rafa?
8: Hola, bona vespre a tots i moltíssimes gràcies. I de moment molt bé. I més en aquesta companyia.
6: És que, i a més estem bé, així en Cercotel. Estem fresquets.
8: En l'aire es nota que estem fresquets.
6: Molt bé.
8: Aquestes hores va a pena.
6: Fa falta.
3: Ara també s'incorporarà Àngel Lluís Ferrandiz, que també, Fernando, que també estarà con todos vosotros. Bueno, lo primero es Carles. Quinta edición, como quien no quiere la cosa, ¿eh?
6: Sí, totalmente. La cinquena edición, o tenim tot en bastant, mos falten poques hores, podem dir, no? Unes 48 horetes, més o menys, per a començar en eixa vesprada nit, més ben nit, per a gaudir pues, amb amics, en família, i amb moltes ganes ja.
3: Damos la bienvenida a Ángel Luis. ¿Qué tal? Hola, Ángel.
9: Hola, buen día a todos.
3: Bueno,
6: vicepresident de Coratge, ¿eh? Tenim ahí equipazo,
10: un
6: equipazo.
3: Bueno, empezamos con el lío, porque hay muchas cosas de las que queremos hablar desde el cartel Información Útil. Vamos a ir desgranando cosas importantes. En primer lugar, repetimos ubicación: Plaza de Arrac.
6: Sí, plaça de l'Arrac, i a més, no, la primera edició del Summer, no, va ser allà baix en Cotes Baixes, i després pues, van considerar aquest canvi a la plaça de l'Arrac, que és un lloc més cèntric, que està dins de la ciutat, i que al cap i a la fi el concert acabarà al voltant de les 12:30, una com a molt, no implica tanta molèstia per al veïnat, perquè és una hora, diguem, Sant Juliol, una hora raonable i prudencial per a facilitar aquest descans al veïnat, i des d'aquell moment que la cinquena edició i seguim en la plaça de l'Arrac.
3: Claro, Paco, des de l'Ajuntament, com a tècnic, què és el més complicat, què és el més difícil? Perquè parece que solo sea poner un tràiler, abrir-lo i empezar a disfrutar d'un concert, però ahí hi ha més coses.
11: Sí, això és el que es pensa la gent, que portar un concert d'aquestes característiques és que, pues mira, venen els 40, venen el tràiler, el posen i tal. La tasca per a muntar un concert d'este es comença 4 mesos abans del concert, perquè n'hi ha que coordinar moltíssims, bueno, en principi a tots els departaments de l'Ajuntament, des de lo que és la policia, prevenció de riscos, el tema de fer totes les contratacions, part administrativa, bueno, és moltíssima feina per una part administrativa i de coordinació, perquè clar, eixe dia té que estar tot, no pot fallar, si falla un algo, falla tot el concert. Aleshores és molta feina. Sí que és de veres que és el quint any i ja tenim un recorregut i ja com que és més lleuger tant per nosaltres com per a Ràdio Alcoi, la part que els primers anys va ser més dura, però ara és d'ara, la veritat és que bueno, hi ha dos dies que estem del concert, la veritat és que ho tenim tot tancat i esperem que funcione tot.
3: Celia, per a Ràdio Alcoi, què supone? Perquè al final és, hay mucha colaboración, sobretot per part de l'Ajuntament, però per a nostra casa, què supone que un concert d'aquesta envergadura decida venir a Alcoi? Perquè és una gira nacional i apuesta per Alcoi.
4: Pues que la gira más grande del país recale en Alcoy y convierta en una ciudad imprescindible, pues nos refuerza, ¿no?, como ciudad, y es muy atractivo desde el punto de vista económico, la repercusión que tiene, y desde el punto de vista también social, ya que moviliza a mucha gente joven de Alcoy y comarcas y alrededores. Como bien dice Paco, llevamos trabajando ya 4 meses y administrativamente mucho trabajo de planificación, de organización, para que todo salga bien y cumplamos con la ley y la normativa vigente y que todo salga correctamente y no tengamos ningún problema de ningún tipo, que esperamos que sea así, y estamos muy orgullosos y muy contentos de que la gira repita por quinto año consecutivo.
3: Señal de que algo se está haciendo bien para que vuelvan a venir. Rosa, esto no podría ser sin la colaboración de muchas empresas que se vuelcan en los 40 Summer Live.
5: Sí, efectivamente, sin ellos, sin el Ayuntamiento y Concejalía de Juventud, esto no sería posible. Tenemos que tener en cuenta que es un concierto gratuito para todos. Esto quiere decir que quita barreras para segmentar qué personas pueden ir a disfrutar de ocio y quiénes no. Y esto es gracias a que el Ayuntamiento y la Concejalía nos dan soporte y, por supuesto, pues agradecer a nuestros colaboradores, patrocinadores y también a todos aquellos proveedores que, como siempre destaco, son de nuestra comarca, todos se queda aquí, intentamos que todo este tejido se quede dentro de nuestras comarcas y que podamos disfrutar y a la vez generar ese negocio para todos. Así que muy agradecidos a todos.
3: Este año, Celia, hay una de las novedades que ha tenido esta casa, Radio Alcoy, ha decidido dar visibilidad. Visibilidad es un concierto que va muchísima gente, muchísimos jóvenes, y yo creo que al final la base es importante que los jóvenes sepan de vida real de muchas entidades que lo necesitan, y habéis decidido darle visibilidad a empezar por una asociación.
4: Sí, hemos decidido dar visibilidad a aquellas asociaciones de Alcoy que en cierta forma llevamos colaborando mucho tiempo con ellas, pero la oportunidad de la gira de los 40 Summer Life en Alcoy, el poder colaborar de alguna forma, que venga Coraje y entregue una camiseta, en este caso a Óscar Martínez, y puedan hacerse una foto y podamos colaborar con ellos en esta ocasión.
7: Sí, a por ahí entren nosotros, porque me va a comentar Celia, me va a comentar Rosa, y, ostras, quina associació podien començar? Jo vaig veure la meva mà i vaig veure, ostras, Coratge, no? O què?
8: Me'n recordo d'ells.
7: A veure, Rafa, en el moment que el vaig tocar, em va comentar Celia...
8: Jo sé que Moratos, Coratge, tenim una relació molt especial amb Moratos, amb la cadena SER, bueno, en Ràdio Alcoi, de la cadena SER, i des del punt de vista nostre, podria, primer que res, donar-vos la gràcia des del punt de vista nostre com a entitat i després des del punt de vista social d'Alcoi com a societat, perquè sou capaços de tornar a posar Alcoi en el punt de referència del país, com estava a principis del segle XX, quan totes les companyies de teatre d'Espanya passaven per Alcoi quan feien el que és dir, nos vamos de províncies, que ara ja no venen. Bueno, ara que serà Moratos, però almenys la música torna. Pues ja és un principi.
7: Això bueno, Rafa és historiador i ahir ha posat aquest punt històric.
8: Això des d'un punt de vista. I després ja des del punt de vista nostre de l'associació estem autènticament encantats. Perquè donar molt visibilitat a una entitat que és xicoteta com la nostra, que porta pràcticament 8 anys en funcionament i que donem, jo crec que prou bon servici als nostres afectats, gent afectada, perquè l'associació es va crear per ser de familiars i afectats de dany cerebral adquirit, o sigui, gent que ha tingut ictus, derrames cerebrals o accidents de tràfic i ha afectat el cervell, per tant, des d'ahir. I ara damunt, per consell des d'Eurobogos de la ciutat d'Alcoi, de l'hospital, hem incorporat noves malalties a la nostra associació. Com ha sigut l'esclerosis, el Parkinson, el Guillem Barré i la malaltia de Debi. O sigui, que tota aquesta gent que en Alcoi no tenia lloc on anar, sap que avui en dia, si necessita algun tipus d'ajuda, nosaltres estem ahí. Què fem Moratos? Evidentment Moratos fem. Ajudem a familiar, orientem en què té que fer, com té que actuar, perquè, i sempre dic el mateix, tenim la millor sanitat del món. Evidentment, 25.000 coses per millorar.
9: Sí, però, així
8: no... però tenim l'esperança de vida que tenim de 90 anys per algo, per l'alimentació i per la sanitat, i això no té volta de fulla. Pues bueno, quan s'acaba l'ajuda sanitària estem Moratos ahí. I què fem? Orientem al familiar de com té que dirigir-se a l'administració i com té que actuar en l'afectat, perquè l'afectat ja no és el que era. I després, evidentment, ajudem financiar, bueno, cofinanciant les rehabilitacions, que són molt cares, perquè totes les setmanes una persona que té que anar al fisio, al logopeda, al terapeuta ocupacional o al psicòlogo, pues li se'n va a la meitat de la pensió. I més, en este poble, amb molta gent feia hores en les fàbriques i aquestes hores no anaven a la pensió. Per tant, més motiu perquè nosaltres estiguem ahí. I gràcies a Moratos podem estar per ell.
3: Que tenemos que tener que es visibilidad lo que se le va a dar.
7: Al vicepresident, com ho ha dit tot el president, pues ja, no, pràcticament.
10: La gràcia de ser vicepresident és aquesta, que fas menys feina.
7: Molt bé, Àngel, pues, també content, no, el fet de que estigui
10: contentíssim i subscric totes les paraules del meu president. Crec que és molt important tot el que ha dit i crec que és molt important també este detall que no havíem tingut encara, que faltava, no?, dins de la llista llarga, ja hem dit, que tenim de relació amb l'Àrea del Coll. Bueno, pues, aquesta és una cosa fantàstica.
7: I després gent jove, no?, que és el que comentava Isma, també. Home, és que arribar a la gent jove.
10: És un
7: jove.
10: Segment que nosaltres ja arribem, gràcies també a la llavor que fa el nostre president, fent unes xerrades informatives
7: en els instituts,
10: en els centres educatius, i arribem a aquest sector, però d'aquesta manera tan... masiva, ¿no?
3: Directa, totalmente directa, claro. Carles, consejos útiles, la gente, ¿a qué hora van a poder estar? Las miles de preguntas, esto es como el... preguntas frecuentes. Sí, ¿podré entrar comida? ¿A qué hora van a ir? ¿Van a abrir puertas? Todas estas cosas que la gente quiere saber a falta de nada, de dos días.
12: Sí, bueno, ya se adelanta, ¿no? El espai és totalment obert, és gratuït, ¿no? La gent pot accedir lliurement per la part de darrere, perquè evidentment anem a posar una tanca en la part del carrer Juan Gil Albert, per simplement la diferència d'altura del marge, no perquè la gent no se'n vagi per ahí, que podrà entrar per la part de darrere lliurement i sense cap problema. Ja ho hem dit, no? El tema de pues, la gent pot emportar-se un entrepà o una llauna o una botella de plàstic, de refresc o el que siga, tot i que hi haurà un servei de barra i també hi haurà un servei de food truck pues, per a aquelles persones pues, que vulguin anar directament ahí i ja poder servir-se de serveis que hi haurà ahí. També tindrem, com tots els anys, aquesta línia d'asseus portàtils, on tindrem... En tenim uns quants debats, tenim 20 més 4, els 4 són per a gent de mobilitat reduïda i en això enllace també a que hi haurà una zona especial de mobilitat reduïda per a pues, totes aquelles persones que hi hauran cadires també i podran entrar aquestes persones acompanyades i podran estar ahí tranquil·lament gaudint del concert. Després, bueno,
3: més transporte públic habrá transport, bueno, hasta para ir sí, pero para volver.
12: Clar, en aquest sentit, el fet de tindre aquest concert, aquest format gran enmig del poble, però d'una forma, al final les distàncies s'acurten molt. No, no és com l'any que es va fer allà baix en l'antic abocador, no? Que ahí sí que requeria de un poc més de, en quant al tema de mobilitat, en este estar emplaçat dins del propi municipi, pues les distàncies són relativament curtes, aleshores.
9: En principi pots agarrar l'autobús i la gent.
12: Clar, clar, evidentment tenim el de línia, no? El,
9: sí, que lo importante no pillar cotxe.
12: Clar, clar, evidentment.
3: Cada vez más, Celia, los artistas, la gira de los 40, hemos tenido aquí nada más y nada menos que artistas como Abraham Mateo, como Chanel, como Dani Fernández, recuerdo a David Otero, también recuerdo a Neil Moliné, el Beret el año pasado, artistas que a veces parece que, bueno, es que sé quién es, pero es que resulta que a lo largo de los años ha demostrado que esta gira es tremendamente espectacular, porque por ejemplo ahora encuentra entradas para Dani Fernández, o mira a ver a Abraham Mateo, pues todos esos han estado aquí.
4: Esta gira está claro que es un trampolín, combina nombres consolidados con promesas del panorama actual musical, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta, conforme van pasando los años, de que luego, o sea, esos artistas que ves que en sus comienzos inician su gira aquí en Alcoy con los 40 Summer Live, al cabo de los años acaban triunfando, ¿no? Entonces, mola mucho decir, pues yo vi hace dos años, por ejemplo, a Neil Moliner, cuando estrenaba su primer tema. Estamos de verdad muy orgullosos de que sea así, de que se le dé oportunidad al talento local y al talento nacional, y que sirva de trampolín para que luego esos artistas vean cómo su carrera despega en cierta forma.
3: Claro. Tenemos otra novedad, que es presencia alcoyana. Hasta ahora venía Samantha, es de la comarca, pero ahora en este caso tenemos a Noa, que es de Alcoy y que, bueno, juega en casa.
12: Sí, sí, en casa, pero en casa.
7: Pero casa, todo, casa.
3: Barrio.
12: Es del barrio también, es de la zona.
7: Es de l'Arnau.
12: Es que, de fet, crec que viu dos o tres carrers de la plaça Larrac, aleshores li pillarà ben proper. Sí, a veure, això és un gos, no? L'apostar per el talent, i més el nostre talent de la ciutat, a mi em pareix meravellós. Meravellós, i en això també enllaça, perquè la setmana passada vaig escoltar l'entrevista que vas fer tu, Isma, en César Així, no? Que és la tercera volta que ve així. Sí.
7: Ja és de casa.
12: No, l'any que ve l'empadronem.
3: Más coses, com ha canviat, Paco? ¿Cómo ha cambiado el primer año a este? ¿Qué es lo que más te llama la atención, con tú que has estado ahí como técnico y sabiendo dificultades y problemas?
11: A veure, el que més ha canviat ha sigut la feina que ens ha costat tant a Ràdio Alcoi com a nosaltres, el tema de l'organització. Al final el resultat ha sigut excel·lent, els 5 anys, vull dir, d'estrelles que han vingut, que han sigut molt bones, d'assistència de públic, vull dir, en les 5 no n'hi ha, vull dir, han sigut cada volta més i molt bé. Sí que és de veres que a nivell de la tasca, de lo que ho ha comentat abans ja, de lo que va ser el primer any, de lo que ens va costar ara, ha canviat molt. Però així i tot porta moltíssima feina el fer un concert, però crec que val la pena. El resultat final.
3: Rosa, toda la gente que vaya tendrá la oportunidad, porque gracias a algunos de nuestros colaboradores y patrocinadores van a tener regalos, no vamos a decir qué, pero ya está preparado. Ya está preparado todo lo que tienen que lanzar, Óscar Martínez.
5: Sí, sí, lo tenemos todo listo. Va a haber, vamos, regalos para todos. Tenemos varios patrocinadores que han querido colaborar con su merchandising y lo tenemos todo listo ya y preparado para cuando llegue el momento, para que la gente también, aparte de la música, pues pueda disfrutar también de ese momento, que Óscar Martínez además lo hace especialmente bien. Cuando tira camisetas o gorras, pues todo el mundo se viene arriba y es un momento muy chulo también del concierto, sí.
3: Tengo que tirar para casa, evidentemente, qué importante es esa visibilidad, esos negocios que en el Summer tienen la oportunidad de darse a conocer directamente a un público que a veces cuesta de tener, ya no solo joven, porque va gente de todas las edades, va familias, maneras, pero qué importante es un escaparate como este, más allá de la típica cuña publicitaria.
5: Sí, efectivamente se les dan muchas opciones a los patrocinadores y colaboradores, intentamos ajustarnos a su medida para encajar qué es lo que necesitan en cuanto a visibilidad, y hacemos casi a medida todo este tema publicitario. También es cierto que incluso desde el Grupo Prisa, desde Radio Madrid, nos envían patrocinadores que ellos contratan pero que quieren estar en nuestra zona. Es también un síntoma de que estamos haciendo algo muy bien, porque no se ha contratado, va a haber un patrocinador en especial que viene desde allí, que es Tajín, que solo lo ha contratado en 4 localidades y entre ellas la nuestra. Entonces, pues es positivo saber que hay gente, empresas de fuera, que quieren estar con nosotros el día del concierto y tener su visibilidad también. Por lo tanto, pues encantados y esperemos que por muchos años más.
3: Con Tajín todo sabe mejor. Que esa me la sé. El cartel, venga, oye, yo me voy a mojar. A quien más ilusión me hace, aparte de Noa, que es de casa, Leire Martínez. Efectivamente. Sí. ¿A que sí? Bueno, está guay que luego son todos chulos y que nos sorprenden con canciones que... ¿Este canta esta? Sí, eso pasa en la gira. Pero a mí es que Leire, por debilidad, tengo muchas ganas de verla.
11: Sí, jo també, per debilitat i per edat també. Entre altres coses, perquè sí que, a veure, tots els grups que venen són grups bons, són grups que estan en primera línia i tal, però sí que és de veres que pues, la majoria, la gent jove es coneix més perquè escolta més la ràdio i tal. Però en concret, pues, l'Eire Martínez pues, bueno, és una institució des de la música i ara en aquest moment ha rellençat la seva carrera en solitari i la veritat és que em fa moltíssima il·lusió veure-la.
3: Però és que Adex i Nau vienen de Latinoamèrica a propósito, a ver la gira y vienen al Coll, ¿eh?
12: Bueno, son canaris, ¿no?
3: Son canarios,
12: son canaris, pero están en Latinoamérica sí, de gira,
3: sí,
12: ¿no?
3: Sí, además es que de Colombia, Ecuador, el año pasado tuvimos muchos carteles que buscaban a Dexy Now.
12: Sí. Pues, fixeu-se que jo vaig a... Preferim parlar de l'Eire, de Dexy Now y tal. Yo tengo curiosidad de Gore Bolavent. Que de fet són valencians.
3: Suena bien,
12: també.
3: Suena bien,
12: I, sí, sí, jo ja he trastejat un poquet en xarxes i he escoltat alguna cançó d'ells, em falta veure el directe, no? I no sé, jo tinc això de veure a Bolavent en acció i recordar, perquè això és important, no? Tota la gent que escolta que avui dimarts, si teniu el cotxe ahí aparcat en la plaça de la Ragna, retirant-lo, per favor. Perquè el dia següent ja comencen els treballs d'adequació i tot això per deixar-ho tot preparat per veure precisament no tan sols el directe de Bolavent, sinó el directe de absolutament tots els artistassos que ens venen este any.
3: Lo que és una garantia, Celia, és Óscar Martínez. Ahí ya no hay, es Óscar.
4: Óscar nos hace disfrutar a todos, ejerce como maestro de ceremonias y luego hace una sesión final de música y yo creo que todo el mundo se lo pasa bien, se divierte, baila, canta y la verdad es que como maestro de ceremonias un 10 a Óscar.
7: ¿Cuántos kilos perd en cada sesión? Pues digo, ¿no? Un par de kilos, bueno, no sé. Ya.
13: No lo he hecho a la báscula, pero más o menos yo calculo que sí, con el desgaste que tiene,
7: desgaste
13: pues bueno, él entrena
7: increíble.
13: Por la mañana aquí en el COE.
7: Damón, ¿no?
13: Él entrena aquí en un gimnasio
7: sí,
13: de aquí.
7: Sí, sí, sí.
13: Y que siempre le preparamos una cita para que pueda ir a entrenar, luego descansa y luego ya lo da todo, pero yo calculo que perderá un kilo y medio, dos kilos como mínimo, entre el calor y lo que se mueve, porque no para, claro.
7: Absolutamente.
13: Es brutal. Y tengo que decir además que nos tiene un cariño especial porque cuando le decimos graba un reel saludando a toda la gente de Alcoy enseguida lo hace porque es verdad que nos quiere muchísimo. Esto no se hace habitualmente, él no puede grabar reel saludando a todas las ciudades por las que va, pero a nosotros especialmente sí que siempre nos deja un saludo o algún reel para todo Alcoy.
7: Y la idea, Rosa, Celia, la idea es, Rafa, un poquet abans de començar el que és el concert, estareu vosaltres, vale, com a representació de Coratge i li entregareu un poquet de merchandising.
8: Li donarem a Òscar una miqueta de merchandising perquè després ja el repartisca en qui tinga que fer-ho. I perquè mos doni aquest aspecte de visibilitat que junta a Moratos, a Ràdio Alcoi, és fonamental per a Moratos. Però evidentment tenim les famoses pulseretes que...
14: Sí,
8: ara tenim el format negre, que és més modern, i el format blanc és el que porta Paco sempre. Però bueno, portarem un gapaet per a repartir-ne, alguna camiseta també, i perquè Òscar estiguin tranquils de que tindrem la talla d'ell, portarem diverses talles, perquè... I així no sap, és que som que no hi vinguin per ell, que faci a bombe o que vulguin elles. Que vagi a repartir-les.
10: Està tot pensat. Des del moment en què vam dir això va avant, ja està tot pensat.
7: Però altres no teniu ahí, terme mig. Un poquet això, Àngel, no sé, el fetiche que esteu treballant, contamos un poc, parlamos un poquet.
3: I sobretot on vos poden encontrar.
10: Ah, també. Bueno, a veure, Coratge, tenim la sort d'estar en un lloc fantàstic, que és en el carrer La Sardina, en el que és el centre de majors de la zona alta, allí en el primer pis. Estem dilluns i dimecres de 10 a 2, està la nostra treballadora social i un dia d'aquests dos dies també està la Junta, per tant, allí ens poden trobar presencialment, per telèfon. Pues bueno, tenim així el telèfon, que jo vos el dic en seguida, van a passar el meu immediatament.
7: Teniu ahí?
3: Formes d'encontrar a l'associació Coratge?
10: Sí, el telèfon tenim el 966 114 504 i 610 029 895 i també per correu electrònic associacioCoratge@gmail.com. també ens poden seguir en xarxes.
7: Perquè no pareu, quan no és un concert
10: tenim
7: és una
10: tot,
7: visita.
10: Tenim de tot,
7: quan
10: tenim,
7: no
10: tenim de tot.
8: Alguna... Menos diners tenim de tot.
10: Sí, és el que menys tenim són diners. Però bueno,
7: Carles, tu també, un poc, no?, de les associacions, el que diem, aquesta connexió joventut en les associacions, tanta associació que hi ha, tant altruisme, mm-hmm, tant voluntariat...
12: Sí, sí, i sobretot casos com aquests, no?, donar visibilitat a entitats locals que treballen cada un, no?, pues dins de la seva rama, la seva, el seu àmbit, no?, jo crec que en aquest sentit és meravellós, no?, el poder comptar en les associacions per la seva gran tasca que fan absolutament totes, com també pues, tant l'Ajuntament com mitjans, donar-li aquesta visibilitat que tant es mereixen per poder seguir treballant evidentment en els seus àmbits, com també per a donar-se a conèixer i seguir creixent, no?, perquè al final pues, tota pedreta fa marge, no?, com bé es diu, i tota mà donada pues, sempre és d'agrair, per una banda i per una altra, i sempre al final per el bé, no? Per el bé comú, per el bé de la nostra ciutat.
7: M'ha vingut ara al cap Punt Violeta. No,
12: sí, bueno, ahora si vuelvo por allá, perdón, ya me anticipa.
3: Vamos a ello porque perdona, nos queda poco tiempo. Sí, sí, sí, sí.
12: Vale, pues anem a parlar un poc de lo que seria tot el ample dispositiu que tenim de seguretat. Per una banda, lo que seria en pista, per dir-ho d'una forma, en pista tindrem la seguretat de Vectalia. Vectalia ens proporcionarà la seguretat en pista i després al voltant tindrem un destacament de policia local i un altre de policia nacional que vetllarà, no?, per a la seguretat. Després també tenim justament al costat del quartel, sí, també estarà la Guàrdia Civil, que també estarà ahí en nosaltres, no tan sols gaudint, sinó també procurant que l'entorn siga totalment segur i que la gent es limite a passar-ho bé i a gaudir-ho. I per altra banda comptarem en un destacament de Protecció Civil, de Creu Roja també, que espero que no faci falta, no, també ho dic, bueno, seria molt bona senyal, i també comptarem amb un punt violeta per a evitar, cosa que, si no recordem mal, no ha passat, aleshores això és molt bona senyal, no? Al final l'ambient ahí és molt familiar, molt d'amistat i de passar-ho bé, i bueno, tot i que comptem tot en eixe dispositiu de prevenció i seguretat, bueno, pues, si no es gasta millor.
3: Claro. I Paco, sentido común, yo creo que ahí va a estar la clave. Sí. Sentido común para que la gente vaya, disfrute y ya está.
11: Sí, clar, bueno, el sentit comú és que tenim que tindre-ho per a tot i per a un concert d'aquestes característiques igual. Entre altres coses perquè no sols ve a vindre gent jove, ve gent més major, famílies, venen xiquets i tal. Aleshores, jo penso que el tema de la urbanitat, de seguir les regles establides i tal, no implica que no puguis disfrutar de les coses. Per tant, jo penso que es pot disfrutar i tindre pues, sentit comú, tal com dius.
3: Este tipus de conciertos, evidentment, implica algunes molèsties puntuals a alguns vecins. Es como cuando hay una media maratón o cuando hay un trail solidario o cuando hay paciencia, ya está, que es una vez al año.
12: Sí, ya me es que es una hora que no entra en exceso a lo que sería
7: cuatro del matí,
12: claro, pues, claro. Pero eso de fet crec que la gira dels 40 en la majoria dels casos comença a les 10, nosaltres ho adelantem precisament una hora per a evitar aquestes molèsties més entrada a la nit.
3: Claro, estamos acabando. ¿Con qué queréis acabar? Empiezo por aquí, Celia.
4: Pues simplemente agradecer al Ayuntamiento de Alcoy, a la Concejalía de Juventud, a todos los técnicos que están trabajando para que este proyecto sea una realidad y que nadie se pierda este próximo jueves el concierto, que van a disfrutar muchísimo y les esperamos.
3: Rosa.
13: Sí, bueno, a mí me gustaría terminar diciendo que Alcoy hay que ponerlo en valor. Estamos capacitados para hacer conciertos como en cualquier otra gran población a nivel nacional, como se ha demostrado, tanto por la coordinación y trabajo Ayuntamiento, Concejalía, todas las personas de seguridad, todas las personas que están detrás, tanto como en este caso Radio Alcoy, creo que somos muy capaces de hacer conciertos de este tipo y tenemos que sentirnos muy orgullosos por ello.
3: Vaya
7: que sí.
3: Rafa.
8: Bé, jo en nom de Coratge vull donar les gràcies a Ràdio Alcoy com a entitat i a tots els treballadors de Ràdio Alcoy perquè sempre penseu en vosaltres. De veritat que gràcies a vosaltres hem augmentat la visibilitat en este poble una barbaritat. Moltes gràcies i damunt ara va l'Ajuntament que ens ajuda en altres coses també més.
3: Àngel.
7: ja un missatge.
10: Bueno, jo dic el mateix, jo subscric les paraules del meu president i per supost sempre agraint moltíssim, no, a tots els que esteu avui així, perquè d'una manera o d'una altra tots sou, actors d'això, no? Actors principals, i bueno, pues gràcies, simplement això.
7: Molt bé, Àngel.
3: Paco?
7: Abans, Paco, també comentaven que per a l'accés de persones amb problemes tenien sí. que acudir a per la punxereta.
11: Sí, tenim en el CCJ, en el Centre Salvat el Jove, tenim les pulseres per a que, bueno, si volen informar-se ens poden telefonar o passar per allí per a replegar la pulsera per a poder tindre un accés directe a la zona que enguany l'han redefinida per a que estigui millor que l'any passat.
9: Això, sempre millorant.
11: Sí.
9: I l'últim missatge.
11: Sí. Pues l'últim missatge, jo en concret ja dimarts que estem, que ja estem a 24 hores quasi del concert, m'agradaria donar les gràcies sobretot perquè encara que a nivell oficial o de cara a la publicitat és el Departament de Joventut qui ho organitza, qui coordina i tal, m'agradaria donar les gràcies a tota la gent que no es veu, que ha estat fent feina per darrere, a tots els caps del Departament de l'Ajuntament i a tot el seu personal que s'han volcat i és el quint any en la mateixa il·lusió que es volquem nosaltres per a que això isca bé.
7: Esa coordinació interdepartamental.
3: Cerramos esto.
12: Y bueno,
7: me voy a llevar.
12: No, yo voy a repetirme porque creo que es mereixen siempre gracias a Radio Alcoy y a Vectalia en este caso, pero un

Amb Adexeina, a les 12 i 58 hores, estem vibrant en aquests últims compassos de la primera hora del nostre programa. Adexeina, el que pujaran a l'escenari, ja ho saben, el proper dijous, en els 40 Summer Live.

També els convidem a que entren, si tenen Instagram, a les 40, al COI, que ahir estem publicant també molta informació i missatges especials per a la convocatòria d'aquest esdeveniment musical per al proper dijous. @los40alcoi en Instagram.

0: La 1:24, aquesta sintonia ens introdueix en Zucco Radiofónico. Si volen participar, poden cridar al 96 652 62 76, com ha fet aquesta oient. Oient, bon dia. Hola, està en directe en Zucco Radiofónico.
1: Hola, hola. Diu-me Mari.
0: Digue'm, vol vendre alguna cosa o comprar?
1: Sí, volia vendre una bicicleta estàtica, però una viatge de les antigues.
0: Val.
1: De les més antigues. I un sofà d'una plaça. Un silló.
0: Un silló.
1: Sillonet, una
0: Val.
1: Plaça.
0: Mm-hmm. D'acord. Molt bé.
1: El silló sí que són 50 euros. La bicicleta, per lo que vulguin donar-me, perquè és molt antiga.
0: Val, a convindre, eh, la bicicleta. Preu a convindre.
1: Sí.
0: Molt bé. I un número de telèfon de contacte?
1: 626.
0: Sí.
1: 70.
0: Sí.
1: 97.
0: Sí.
1: 03.
0: El repetisc. 626 70 97 03. És correcte?
1: Sí, diu Mari.
0: Mari, moltíssimes gràcies per participar en Zucco Radiofónico.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon adeu. Dia, adeu.
1: Adeu.
0: Així de senzill és participar en aquesta secció cridant al 96 652 62 76, però també està el contestador de Ràdio Alcoi, que el telèfon és el 96 652 62 77, on ens han deixat aquest missatge.
2: Ven de la lavadora Swan, S-V-A-N, de 6 quilos con 2 años de garantía, por 100 euros. Número de contacto 667750801.
0: Més missatges.
3: Buenos días. Se vende un sofá de dos plazas. Se vende un Scalastri de años 70 con dos pistas, 13 coches y un cuentavueltas. Se vende una vajilla nueva de año 40 para estrenar de 56 piezas más los cubiertos de plata. Y se vende un mueble bar. Todo esto a muy bajo precio. Y se vende dos pisos en la calle San Nicolás, número 49, un entresuelo de 110 metros para vivienda de despacho con chimenea y una terraza grande con surtidores de peces y cuatro sillas para fiestas. Y un cuarto piso recién reformado con chimenea y cuatro sillas para fiestas. Todo esto en el 611-845-204. Repito, 611-845-204. Gracias.
0: Al llarg de la setmana, a les 24 hores del dia, està disponible el contestador de Ràdio Alcoi, com també el número de WhatsApp on poden deixar els missatges. Aquest és el 655-995-795. En aquesta edició del Zucco Radiofónico no tenim missatge de WhatsApp, però sí que hi ha altre que van enregistrar en el contestador.
2: Vendo màquina de coser Singer por 50 euros de 1980. Con opción de poner motor por 50 euros. Número de contacto 667750801.
0: I així anem a cloure el Zucco Radiofónico d'aquest dimarts. El proper, de nou, estarem així entre la 1:15 i la 1:30 aproximadament. Gràcies als oients que han participat en aquesta edició.
4: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavent y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
5: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.

0: Una vegada més iniciem un altre dels nostres programes de la tertúlia del medi ambient i en aquest mes de juliol tenim una convidada molt especial, però primer passe a presentar als habituals col·laboradors com són Enrique Moltó. Bon dia, Enrique.
1: Què tal? Hola, bon dia.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies per vindre una vegada més. Com sempre, tono bella, tono.
2: Hola, bon
0: un
2: dia.
0: Un plaer de nou tindre't així. I a veure, qui està aquí, mos has convidat, Enrique, perquè així, a veure, molt xic, molt xic, molt xic, i jo el dia, porta'm una xica,
1: sí,
0: per favor.
1: No pot ser. Ai, de fet, ara estic en plena revisió de cap, perquè segurament la temporada que ve, a la que m'acabe d'autocontratar ara mateix.
0: Home, per suport, faltaria més.
1: Fem pròrroga, no?
0: Paguem la clàusula, paguem la clàusula.
1: Ja tinc no sé quants hores de dona, de fet, no sé si vindrà alguna bé.
0: Molt bé, molt bé, perfecte.
1: Hem de compensar.
0: Però deixa que la presente, que no la puc
1: presentar. Presenta.
0: Aitana Pastor. Aitana, com estàs?
3: Bon dia, molt
0: bon
3: bé.
0: Bon dia, moltíssimes gràcies per vindre. Tot bé?
3: Molt bé.
0: Aitana, qui va ser el teu com una espècie de mestre que has tingut? El tens sentat al costat, no? Bueno, uno dels mestres, no?
1: Uno d'ells.
0: Vale, perfecte. A veure, Enrique, abans de començar, que ens comenté Aitana tot el que ha portat, què és el que va passar, què tenia apuntat un pare en ese cuaderno de fa uns 60 anys?
1: Pues ha mirat des més vells que he vist, anys 52, o sigui que mon pare tenia 20 anys, i clar, pues feia coses que es fan quan tenen 20 anys, i també pues, les tasques del camp, i també el que ha apuntat, ha buscat el mes de juliol perquè estigui en context, i ha vist no sé quants dies de tronada en juliol i no sé, m'ha fet ganes de plorar, no? perquè en guany no te pinta a ver alguno, encara que a saber i quasi ojalà no, perquè igual són seques, no? Però curiosament m'ha trobat també, a part de totes les tasques, com dic, de netejar els marges, que era una cosa que també fèiem en aquesta època, altres coses i coses també que tenen que poner al cereal, m'ha trobat una cosa, pues, entre cometes, lúdico festiva, no?
0: Lúdico
1: que
0: festiva.
1: És, pues, algo, pues, que dius?
0: Clar,
1: diu, he ido el dia 20 de juliol, diu, he ido al coll a la piscina.
0: Ah, molt bé, bé.
1: Què dius? Pues, bueno, m'han recordat, sobretot, per el tema este de que quan hi ha vi roig es posa a les piscines municipals gratis, pues, bueno, l'home va anar a la piscina, el pas que, clar, des del mar del Segura anar hasta la piscina i tornar, quan tornava estava calorat altra volta allà, però, bueno,
0: és
1: curiós.
0: Una bona caminata, una bona
1: caminata. Ese xicotet aporta sí.
0: Molt bé, perfecte. I xa piscina municipal, que, a més, està feta, ja sabem tots, l'origen, xa piscina municipal.
1: Sí, tots saben l'origen, sí.
0: Molt bé, bueno, pues, a veure, abans de començar, Aitana, el que volia era també que dos anècdotes que m'han encantat ara, que estàvem parlant prèviament. Tono, t'has comprat un Lamborghini.
2: Sí que és veritat, però no és un cotxe, és un tractor.
0: Ostres, que bo, sí. Tio,
2: i em tocava ser més autosuficient i no dependre de ningú per a mantindre la meva terra.
0: Ostres, però és que estàvem ja, eh? Bueno, espera, i tu ben lesionat, què t'ha passat, tio?
1: Bueno, és un xicot de toc en la foto ja, en la foto de la ràdio ja es vorà. El problema de la ràdio últimament és que antes la ràdio no eixia ningú i ara pues,
0: però a veure, el toquet en què ha sigut?
1: En un toco d'olivera, evidentment.
0: Exactament.
1: Llevan rebrotins, que tot el món que té olives sap el que és.
0: Rebrotins.
1: Els rebrotins són els brots, els bares que sempre baix de la soca de l'olivera, que n'hi ha que llevar perquè recupere força.
0: Ah, molt bé, molt bé. Veus? És que tenim així dos maseros, però maseros com a tal, eh? Dóna gust. Bueno, Aitana, a veure, contamos, parlamos un poquiu de tu, va, contamos coses, a veure, dis-me.
1: Bueno, sí, presentem, a veure.
0: Presenta.
1: Bueno, ella és graduada en geografia.
3: Sí. Ordenació del territori.
0: Gràcies.
1: Del grau i és màster en planificació i gestió de riscos naturals.
0: Vale,
1: totes aquestes coses les ha fet en la resta d'Alacant. I bueno, pues he tingut la sort de poder ser profe d'elles. El seu tutor de TFG i TFM, si no recordo mal, ha sigut Pablo Jiménez, que també per cert el portarem un dia, perquè és el collano consorte, que dic jo. Consorte i consuerte,
0: les dues coses.
1: I perquè no és de Sella, però bueno.
0: Està casat amb una collana.
1: Entonces també el portarem un dia. I bueno, ha fet una tasca, jo crec que molt interessant, i pues ara es contarà ella pues, per què va agarrar este de tant la geografia, crec jo, que s'interessa que mos monte, com fet este projecte concret, perquè este fet GITFM és una continuació uno de l'altre, més o menys, encara que hi ha més coses, i bueno, pues, a part també, pues, dir també que ara està de becària d'investigació en l'Estat de València, fent la tesi doctoral a València, aprovechant un projecte que té que veure, com no, en tantes coses amb la dana que va tindre lloc en esta... en la Serra Metropolitana de València any 24, no? I bueno, pues això l'ha presentat, ara, pues, que vols si ja vas nervis i vos conta pues, tot el que ha fet en aquestes coses. I al cas, no sé si...
0: Tono, Tono, contamos
2: bueno,
0: un poquet.
2: Aitana la coneixem ja perquè va estar convidada a una taula redona sobre la importància de formar i d'informar a la societat sobre riscos naturals i ho van fer als centres educatius, ho van fer a Fundació Mutua Levante i arran d'ahir conec a Aitana, el treball que fa jo crec que també és important, no? Dur-la així i que doni a conèixer el seu treball de recerca i els riscos que tenim en el COI que no parem de mencionar-los, però sembla que hi ha no gent acaba. Que no escolta perquè segueixen invertint-se diners en coses que no tenen massa sentit, però bueno, ara Aitana mos ho esbrinarà millor.
0: Juntant amb Álvaro, no? És Aitana? És el...
1: Álvaro també ha col·laborat, sí, algunes coses amb vosaltres.
0: Que també va estar. Molt bé, doncs a veure, fem-nos un poc això, Aitana, a veure, compta-nos com et poses... Ai, no tinguis vergonya, a veure, compta-nos com comences a estudiar geografia, parla-nos un poc de tu, a veure.
3: Bé, jo vaig començar història.
0: Sí.
3: I en primer de carrera em va donar classe Enrique
0: i Pablo.
3: Enrique Molto i Pablo Jiménez.
0: Sí.
3: I Pablo un dia va parlar sobre els moviments que van haver en la Llana, allà pel 2017,
1: sí.
3: Que va ploure molt.
1: Sí,
0: en la fila Llana.
1: Sí.
3: Sí. Vale. I vaig dir, ai, doncs pues això m'agrada. I en seguida, quan vaig aprovar totes les assignatures, em vaig canviar al grau de geografia.
1: És conversa.
0: A mi també va passar, eh? Jo també vaig anar per història de l'art i vaig acabar fent geografia.
1: I vaig anar per contemporània.
0: M'imagina't.
1: Tots són conversos.
0: Així són tots conversos. A veure, contam-ho.
3: I a poc jo anava fent fotografies de solsies que n'hi havia per al coll, i per sorpresa en la borrascassa allà del 22 va passar el que va passar en Santiago Payà que ara és el que veurem.
0: Vale, perfecte, i a partir d'ahí un poc ja els centres, no?
3: Sí.
0: En aquest aspecte, no? Els solsides. Tu sí. Els solsides els van cridar l'atenció, eh? Està bé, no? Enrique?
3: Sí, una zona de solsides, sí.
0: Sí, sí, estem. I què és un poc? Com vas avançant? A veure, aquest treball, explica'm un poc.
1: Què et vas centrar, com vas a buscar els antecedents històrics de la zona, sobretot a Santiago Payà, que és el que va fer el TVG primer.
0: Exacte, contamos un poc més coses, a veure. Dimos, una volta tens eixa idea, no? Vas poquet a poquet desenvolupant-la. Vale,
3: sí.
0: I què és el que fas?
3: Bueno, vaig fer unes sortides de camp i vaig veure que en la partida rural, que és la que està, que és la de Sant Benet, vaig veure que hi havia, bueno, murs de pedra seca, séquies, alcabons, sobretot camins i canyades, i vas dir, ostres, pues això és un espai que antigament ha estat ocupat. Aleshores vaig anar a l'Arxiu Històric Provincial d'Alacant, al del Regne de València i al Municipal d'Alcoi, i vas veure que des del segle XIV, més o menys, aquesta zona és un espai conreat, on sobretot el control de les aigües està més que controlat.
1: Més que demostrat.
3: Però resulta que els aqüífers que n'hi ha en Sant Benet, que donen lloc a la Font Nova, resulta que a partir del segle XX, a principis, aquestes aigües no tenen tanta qualitat com les del Molinar i comencen a abandonar-se. Sí que n'hi ha una canalització que està des de la caseta d'Alborz, l'actual ecoparc, que va fins al carrer Verge Maria, continua per el carrer Sant Josep, que entre parèntesis posa antic carrer de la Font Nova, continua per Mossèn Torregrosa fins a passar per Correus i anar al riu.
0: Sí,
3: n'hi ha una canalització que s'ha abandonat i que vam veure que en les pluges que va haver en la borrasca Cèlia, que en la primavera del 22 amb plouen més de...
1: Sí, bueno, més o menys van caure en tota la primavera uns 850 litros i aquesta primavera va ser absolutament de rècord. Només en el mes de març vora 500.
0: Imagina't.
3: Vale. Sí,
0: a partir d'aquesta...
3: En un dia van caure 90 litres.
1: Sí.
3: Clar, tot això fa que aquestes aigües subterrànies brollen cap a l'exterior buscant el riu i inestabilitzen el talús, el gran talús que tenim entre Sant Benet i Santiago Payà.
0: Vale. I se'n va. Cau.
3: Clar, un moviment rotacional, en el cas, bueno, una solsida, no és una qüestió d'atzar, és física. Vull dir, és un moviment que va en la gravetat.
0: Vale. Sí, sí, sí, sí.
1: En descomptar-se contra l'argila P és un material que absorbeix moltíssima moltíssima aigua i per tant i també seca molt quan n'hi ha de sequer, pues queda molt seca, de cada part depèn, quan hi ha moltes pluges sobretot constants, més que torrencials constants, no, com aquestes, agarra molta aigua i pues multiplica per no sé quan el pes, no? I per tant això fa que no pugui aguantar i se'n vinga cap avall, no? I bueno, pues això és un poc el que va passar ahir. És interessant també el que ha comentat ella de l'antecedent històric, no? Curiosament estem parlant de que igual és un dels orígens de l'àvia que veia el coll fins que resulta que va passar a altre lloc. O sigui, que l'origen del problema està en una cosa que era, entre cometes, positiva, que era en un aquífer que n'hi havia allí d'aquest tipus, del que bevia part del coll. No?
0: Fins que va arribar el Molinar, que també crec que està un poquet parlant últimament d'ell, que eixa àvia de qualitat i a partir d'ahí es va fer referent. Molt bé, doncs aquest estudi és un poquet el que tens. Tono, és molt important, no?, estudiar el que són, perquè les coses no passen perquè sí, o sea, un pont no se'n va avall o...
2: I tornem una altra volta a posar damunt de la taula la repercussió que té abandonar els usos tradicionals, que en este cas és deixar de gastar eixa aigua, s'abandona eixe sistema hidràulic de arreplegada i distribució d'aigua, els margens, la vegetació que també fa que la infiltració siga més lenta, la retenció en els margens, que parlem moltes voltes d'abandonar el camp i pensem en els incendis o en pèrdua de biodiversitat, però en aquest cas té una repercussió igual, no tan directa o que es veu tan fàcilment, però en aquest cas que són les solcides o les llavissades, pues, també és un factor a tindre en compte. Una vegada més, tornem a posar damunt de la taula aquesta importància dels xicotets bancals o aquests cultius que les persones que estan mantenint-los directament mantenen el paisatge mediterrani.
0: Exacte, fan que tot siga. A veure, la pregunta, per tant, Aitana, vaig a posar també un poquet un compromís. La persona que va dir un polígono industrial ahí en Santiago Payà estaria molt bé, no el va preguntar ni a ningú geògraf ni a ningú, no?
3: Bueno, és que això és més profund i ara més avant explicaré perquè és això, no?
0: A veure, conta-m'ho.
1: Bueno, en qualsevol cas, una cosa que abans d'un estudi tan detallat com el que va fer ella, jo portava els alumnes sempre allí, porta més de 20 anys portant alumnes a veure la solsida, quan el pont es va manejar una miqueta ja no era útil, perquè això del 22 va ser un poc el detonant, no? Però venia d'abans, ja no? I es portava sempre allí i, bueno, i també pues, n'hi havia antecedents, la colla de Carrasca i altres entitats havien dit, bueno, és que l'ILME, Instituto Geológico y Minero de España, no cualquiera havia dit, no es pot fer, o sigui, n'hi havia un informe que deia, no es pot fer perquè és una zona que està en contínua solsida cap a nivell de base, que és el riu Riquel, i per tant no té sentit fer res allà perquè és molt perillós. Però jo sempre dic el mateix, no? Tu busques un mapa topogràfic del coll i resulta que per a un alcoià on es va fer Santiago Payà era una zona plana. Però a qualsevol altre lloc del món, no. Però per a un alcoià això és pla, no?
0: Ah, sí?
1: Clar, i com es coincidís, i això també ho vincula al Molinar, coincideix amb el fet del, entre cometes, la fam de sol industrial, n'hi ha que posar sol industrial on siga perquè les empreses no se'n vagin, tota la història aquesta, doncs diu, anem a posar un polígono, i encara que siga xicotet, però ja es queden contents, no? Me'n recordo quan es va promocionar este polígono industrial, pues, poc abans de les eleccions municipals, que recorden encara el pamfleto que es va fer, és que estem parlant de finals dels 80, principis dels 90, si no recorde. Mal, estem parlant de fa moltíssims anys.
0: Sí, sí, sí.
1: I bueno, pues, tiraven, i es va fer allí aquest polígono. Problemes per al polígono, problemes també per a l'accés, que és un poc el que més canta, però no és l'únic que té problemes. El propi polígono té problemes també, no?
0: També.
1: D'alguna forma. I bueno, pues ahí, pues eso, no sé, aquesta part és la que també podem dir.
0: Deixa parlar, Aitana, que no m'estàs deixant a parlar, me cachi la mare, que entre com una que té vergonya, l'altra que xarra per córrer, a veure, Aitana, contamos, a veure, continua avançant, eixe estudi.
3: Bueno, jo volia introduir perquè Santiago Payà i Sant Benet s'ocupen.
0: Vale.
3: Tot bé, bueno, breument, el desenvolupament industrial del coll ve que a partir del segle XIX s'obripàs la industrialització i el coll creix exponencialment i és, diguem, el segle d'esplendor tant a escala urbanística com industrial.
0: Vale.
3: Aquesta congestió de manufactures que es produeixen les cases fa que els industrials busquen fàbriques i nous emplaçaments a on desenvolupar-se i el lloc més idoni que troben és dins de la ciutat o en les riberes dels rius, que això fa que per exemple quan ploga, al estar una fàbrica damunt de l'altra es produeixen solsides i hi hagi pues, fuites d'aigua i altres factors contaminants que van abocats al riu al final.
0: Bé, en això també pelea molt, Enrique. Però bueno, continue, continue.
3: Que tardar. També això passava en el viaducte, no? En fi, continua passant també. Vale. Ja en el segle XX comença a haver una ordenació territorial. En 1907, tot això està en arxiu, es pot comprovar.
0: Vale, vale.
3: En 1907 es fa el reglament de l'Eixample, on es determina una distància entre les fàbriques i les cases, perquè, clar, tindre una màquina en casa fa molt de soroll i que n'hi ha moltes queixes entre els veïns, però bueno. Aleshores, a poc van tirant totes les fàbriques als rius.
0: Vale.
3: I ja, a mitjan de segle, en el 57, es fa el Pla General Municipal d'Ordenació Urbana, que ja es fan les zones de tolerància industrial i ja s'ocupa el carrer Perú, l'Entenza i demés. I en el 65 es produeix un canvi, que és la crisi del tèxtil, en la que els industrials s'organitzen perquè paradigmàticament necessiten nou sòl industrial, és a dir, continuen, com es diu?
1: Localitzar a la vora del riu, tenen que fugir cap a zones més
3: sí,
1: aptes,
3: però
1: no?
3: En comptes d'enfonsar-se en la crisi, volen
1: tirar cap amunt, exacte.
0: Sí, sí, sí. Reinventar-se.
3: Com?
0: Reinventar-se.
3: Ah, sí.
0: Vale, dis-me.
3: I comencen també a anar-se'n cap a Muro, cap a Cocentaina, buscant no nou sòl, sinó sòl de grans dimensions.
0: Vale.
3: Perquè així en el coll el que tenim són naus xicotetes, no grans, que són el problema que tenim en actualitat. I ja en el 66 es fa el Pla Director Comarcal del Coll, que podria ser en actualitat un pla mancomunat d'un polígon industrial, que es podria contemplar, que no es va poder fer i al final cada fàbrica es va assentar on va poder, comportant de nou inestabilitats en els vessants.
0: Vale.
3: En el 68 els industrials s'organitzen i creen el Consejo Económico Sindical Comarcal d'Alcoi per a solucionar els impediments. I amb això que aconsegueixen? Que entre el 68 i el 84 es creen distints polígons industrials, com el de la Viñata, Cotes Baixes, altre que també té
1: problemes d'estabilitat.
3: Dependent i d'inestabilitat. I bueno. I ja en els 90, bueno, en el 86 tenim la gota freda, que diu Enrique, que inunda el polígon de Sant Benet. No sé si per inundació fluvial o per l'aigua que baixa dels barrancs.
1: No sé, però és des fotos que més canta quan veus les fotos del periòdic Ciutat.
3: Sí, i crec que és l'única zona inundable del
1: cor. Exacte, sí, sí.
0: Vale.
3: I ja en el 90, sí. L'IGME, l'Institut Geològic Mineral d'Espanya, junt amb el seu director, Ayala Carcedo, fan l'estudi de riesgos naturals en la ciutat d'Alcoi. Riesgo de avenides, vulnerabilitat i riesgo sísmico, es diu.
0: Vale.
3: I aquest informe té distints mapes i bueno, la zona que de Sant Benet la pinta de color roig, com que és la zona més perillosa on no es pot edificar perquè es caracteritza per tindre margues massives i moviments de vessants naturals, proposant un estudi de javissades històriques.
0: Ostres, vale.
3: Vull dir, este home i el seu equip van veure que hi havia solsides ja...
1: Molt antigues.
0: Molt antigues, vale. En eixa zona, vale.
3: Sí.
0: Vale.
3: I, bueno, a partir dels 90 es construeix el polígon, la via d'accés, n'hi ha unes pluges en el 2000, que ja tenen...
1: Sí, no, si no recordo, igual sigui en 2004, probablement, si les de 2004 són també...
3: Sí. I ja veiem els primers clavis de tracció, que són els indicis quan s'està produint un moviment de vessant, veiem solsides, i tot això ja ens està indicant que hi ha una ferida que està sangrant constantment cada volta que plou, on hi ha un moviment sísmic, que també va haver un terratrèmol fa uns estius i van brotar sí. Totes les estuberies.
1: Sí, un 4, va ser un 4.
3: Sí, en estiu va ser.
1: Sí, sí, va ser en estiu, va ser un 24 i pico, que no va estar mal, va ser... Sí, sí.
0: Està bé.
3: I, clar, crida l'atenció perquè les margues, per a que no es llisquen, tenen un angle de rosament que és de 35 graus. 30-35 graus. I veiem que per a fer el polígon, evidentment, has de fer obres d'explanació i excavació dels talussos, es fan entre 40 i 87 graus. És a dir, inestabilitzen totalment el talús. I, clar, també comencen des de baix, des del peu, vull dir, li estàs tallant el peu i l'estàs...
0: La base.
1: La base, és la base.
3: La base.
0: Està perfecte, però ara va tot molt bé.
1: El lloc adequat, el lloc adequat.
3: Clar, aleshores, què és el que va fer malament, diguem? Bueno, pues és bé, es va inestabilitzar el pendent natural del...
0: D'eixa zona.
3: Està l'uso, sí.
0: Dime.
3: S'ha oblidat una zona amb bolses d'aigua subterrànies, amb aqüícluts o aqüífers, s'ha alterat la xarxa de drenatge, sí. I s'ha saturat un terreny que cada volta que plou, plora.
0: Ostres, que bonico.
3: Sí.
0: Mm.
3: No? Plora.
1: Te digo una
0: flora. Sí. Està bonico. Sí, sí, sí.
3: I clar, tenim el problema del sol industrial de la Coll, i pense que la borrasca Celia va posar a prova el planejament urbanístic de la ciutat, i crec que va deixar molt clar on es pot edificar i on no.
1: Sí, perquè tot el que va manejar tots recordem en el Dèsset, perquè l'hivern CG Dèsset va ser un precedent també molt gran, perquè ahir van caure nevades i pluges abundants. Tota la gent que diu, pues en el Dèsset va haver una nevada, que el cagues, per cert. Però bueno, tot el món pareix que fas de 30 quantes que no neva, però el Dèsset va haver una nevada.
0: Això no ha passat mai.
1: Però un temporal de pluja abans i després, això molt important, de vent.
0: No ho ha vist mai.
1: I això és la famosa tema que comentava ella de la Vila Llana, no? I també de la solsida de Beniata, que és una altra zona també interessant,
3: la
1: curiós.
3: La de la Politècnica. Sí.
1: Exacte, la de la Politècnica. Que també és una zona ben curiosa, que després el 22 va repetir inclús va ser retransmitida en directe per algú que vivia d'enfront. Curiosament, en el que comentava ella, aquesta ciutat viu tan imbricada entre lo constructiu i lo natural, que per un costat les construir coses inestabilitza vessants, però també llevar coses construïdes desinestabilitza. De fet, en aquesta zona, el llevar la fàbrica va fer que aquesta solsida no aguante.
0: És un poc quasi al revés. Ceres estava ahí, la van llevar...
1: Hi ha una cosa que jo penso sempre, que és que si una volta l'home clava la mà, no la pot deixar de clavar. Ja que l'ha clavat, té que fer alguna cosa. I ahí és un poc el que va generar aquest problema.
0: Sí, sí, sí. És una entrada al Coll que tenim magnífica, preciosa. Però bueno, estic jo ahí guerrillero. A veure, Tono, és que ha vingut Aitana i m'ho ha posat guerrillero.
2: Sí, bueno, el que diem abans, que és un cúmul de circumstàncies, de coses mal planificades, aquesta paraula de planificació del territori, doncs en Alcoi tenim bons exemples de la mala planificació territorial. És evident la necessitat de sòl industrial, això no n'hi ha volta de fulla, però si ho haguem de resumir, és abandonament d'usos tradicionals, tenim bolses d'aigua a un nivell freàtic prou superficial, trenquem eixa vegetació, eixa coberta, deixem exposada les margues, les argiles, que tenen eixa capacitat d'hidratar-se i soltar aigua i acumular i per pes anar-se'n, i hem anat construint en llocs que no, molt vulnerables, i al final tenim que invertir molts diners, perquè al final això costa molts diners després de reconstruir o de mantenir, per a que al final no servisca de res.
1: Perquè al final, evidentment, la empresa constructora que ho va fer ja no s'ha responsabilitzat d'arreglar-ho. Al final, l'administració corresponent que li toca després, siga o no siga la culpable, és la que ho té que arreglar, perquè les fàbriques ja estan allí. És que el tema és el de sempre, no? Es fes consumar, Frank, que si la fàbrica està allí, tu t'has quedat la solució. Van estar durant molts mesos, tindrien que entrar per el pontet de mala mort que entrava des de Sant Benet, que és un milagre, curiós, que aquest pont aguanta el que ha aguantat, aquest pontet que hi ha per del Riquet, que entra per l'altre costat, entra per d'enfront, no? Per tant, clar, és una zona que diu, ara ja està allí, ara algo has de fer per a donar accessibilitat, i bueno, pues al final, entre cometes, el marro és el de que menjar un altre, no? Que és un poc el problema. No sé si vols comentar alguna cosa
0: més. No us queda massa temps, Tana, explica.
1: Pues alguna cosa que...
0: Sí, a veure, contam, us queden 5 minutets.
3: Jo veig que les obres que s'estan fent no es pensen en... es pensen en períodes electorals, i crec que aquestes obres miren molt més a lluny de 4 anys, que és el que pot durar un partit, realment. Sí, perquè el cost econòmic, llevar el que n'hi ha i tornar a posar el que n'hi havia, és el que deia d'Enrique, de llevar les fàbriques i que s'inestabilitza.
0: Claro.
3: En fi.
0: Quina solució.
3: Clar, com podem gestionar això?
0: Com et gestiona? Veure,
3: avui en dia tenim molta tecnologia, tenim els drons, tenim els satèl·lits, n'hi ha sensors, tots els dies pots monitoritzar el talús i veure com de ràpid s'està manejant i no sé, posar un mur de gavió o no tocar el que n'hi ha a voltes, en contra d'inestabilitzar, perquè s'han parit les obres perquè ha plogut. ¿Qué van a caer? ¿10 litros? ¿30?
1: Bueno, en esta primavera han plogut cantidades, pero no más importantes, evidentemente.
3: Claro, si ya no ha plogut casi, ya ha fet el mal que ha fet, si pega una tromba como la de fa 4 años, es que se'n pot anar, vull dir, estem parlant d'algo prou seriós.
0: Ja, t'entenc, sí. El pont este famós, per tant, que és anar a tot alt a intentar
3: reconstruir
0: la passarel·la. Perquè, clar, uns ponts, però ahí ho veus tu molt complicat. O què vols que es pot fer ahí?
3: Sí, perquè és el que dius, és una feina que està oberta.
0: I estàs comentant-me abans que arriba fins al cementeri, no? El cementeri també? No? Ah, vale, d'acord.
3: Sí, bueno, les aigües subterrànies...

0: A partir de esa proposta de Ayala Carcedo, que en parte era el problema de ella, ¿no? De estudiar. De este estudio en concreto, después de un estudio, es que ya te va bien de varios programas. La temporada que veo con Miguel Antonio. También hay tres zones de. Claro, también hay que ver en qué cartes juguem, ¿no? Y esta ciudad, pues, tiene problemas, igual tengo siempre, para el sol industrial y para el sol normal. Hem de recordar que el centro del coche está agarrado en agullas, que se mos se'n va cap avall. Estén ples de parets, como lo de la zona de Merita, o sea, si es que mos se'n va. Perquè les marques són així, l'argila de la que està assentada des de Paule és així i va tot menejant-se contínuament cap a el nivell de base i al final jugues en aquestes cartes i has de saber que estan ahí. I entonces no es tracta de dir, és que sempre estic dient que està tot mal, no? A part de que sabem que és difícil d'arreglar, però per almenys hem de ser conscients. Jo sempre juguem en això, no? I ho he dit moltes vegades. Així no hem de buscar zones inundables. Hem de buscar zones deslizables i és el problema fonamental d'esta ciutat. I per cert, encara que ho dirà ja després a lo millor, però empresar la gent que segurament farem alguna eixida de camp que altra per a parlar i donarem publicitat per a que la gent pugui veure sobre el terreny. Tot això que ha explicat ella sobre el terreny es veu molt millor.
1: Dono, això de minutet i
2: ja. Sí, nosaltres també al nostre departament, que és Ciències de la Terra i Medi Ambient, també hi ha professors, el professor Pepe Delgado, que també treballa així i també de risc sísmic, i som un hotspot, no? El coll ha d'estar precís en el mapa.
1: Com es diu això? Hotspot?
2: Un hotspot, un lloc calent. I el coll ho és, i és un bon exemple per a fer pràctiques universitàries, i bé, també com deia Enrique, en setembre organitzarem una jornada divulgativa, que també estarà Álvaro i Aitana, per a veure de primera mà aquests llocs de risc. I sempre m'agrada això del sentit comú o el trellat a l'hora de construir, en este cas, o de canviar els usos del sol com s'ha fet. També m'agrada deixar damunt de la taula que la necessitat del sol industrial està ahí i que és necessari, però que per això estan els tècnics per a estudiar on s'ha de fer-hi.
1: El millor punt. Com és el comú, és el menys sentit, el menys comú de sentit, el sentit comú. Aixa minutet, amore, què me'n dius, amore? Una conclusió.
3: Jo volia dir que quan caminem per el coll, veiem pels carrers, veiem cases, veiem comerços, no? Veiem fàbriques, veiem prosperitat econòmica, però hem de fixar-nos, per exemple, el que ha dit del paredó de Merita. Això és un gran deslliçament que va haver en el segle XVIII, que era per a no perillar l'hospital que n'hi havia per a aquell entonces en l'actual col·le que n'hi ha, i que també hi ha obres faraòniques en el segle XIV, per exemple, d'intentar desviar el riu Molinar per a que no n'hi hagin solcides. Vull dir que és un risc en el que sempre hem
0: conviscut
3: en ell i que el tindrem, perquè n'hi haurà puestos que tinguin inundacions, altres incendis forestals, tsunamis, terratrèmols. Nosaltres tenim
0: solcides.
1: Som un poble de solcides. Està bé. La terra plora. A mi és el que m'ha agradat això, aquesta frase. Molt bé, doncs sí,
3: Isa. I per acabar, que el coll és una ciutat de gent molt emprenedora i que segur que trobarem sol industrial, estic seguríssima.
1: Molt bé, trobarem una solució. Molt bé, doncs res, ha sigut un plaer tindre-vos així a tres. Ha estat un poc nerviosa, però al final jo crec que han aconseguit a Aitana que estigui ahí. Com sempre, Enrique i Tono, moltíssimes gràcies a tres per vindre, Estem en contacte. Fort abraç, gràcies.
2: Gràcies.
4: Quique Sánchez, responsable d'Animat.
5: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Son 3 mujeres asesinadas en 24 horas. La violencia machista atraviesa este martes. Al caso de ayer de Málaga se suman esta mañana otros 2. Se llamaban Rosana y Mari Carmen y tenían 45 y 56 años. Todo apunta a que sus parejas las han asesinado en Toledo y en Alicante. Mariela Lourido.
7: Buenas tardes, Liébana. El hombre que mató anoche a su mujer, Mari Carmen, de 56 años, en Almoradí, en Alicante, había estado en el sistema policial Biogen en 2008. La denuncia fue desactivada por falta de medidas judiciales. está detenido. Rosana, de 45 años, asesinada en Toledo por su pareja. Después, él intentó suicidarse en la vivienda. Estaban tres de los cuatro hijos. En este caso, no había denuncias previas. Sí las había en el crimen de Antequera, en Málaga. María había denunciado en 2023 a su pareja.